0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25

mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Cap de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tothom està.
1: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: get tangled up in me.
1: Si ja t'has comprat el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
2: Radio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Thank you, DJ.
1: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Bon dia, és dilluns 29 de juny del 2026. A Bellcaire d'Empordà ha sortit el sol a 6:45 i estarà en una temperatura de 24 graus. Us parla Joan Coll, això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Arrenquem l'última setmana de Supermatí d'aquesta temporada avui, que us destaquem que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha garantit que la Generalitat manté el compromís d'invertir prop de 50 milions d'euros per modernitzar la xarxa de carreteres del Baix Ter, i també que la Generalitat reforçarà el bus express entre Girona, Torroella de Montgrí i l'Estartit a partir de l'1 de juliol, i també que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reclama una resposta judicial més ferma contra la multireincidència. A l'entrevista d'avui parlarem amb Eva Gasull, membre de l'organització de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà, qui ens portarà els detalls de la seva 31a edició, que se celebrarà aquest mes de juliol. I com cada dilluns, acabarem el Supermatí amb l'Oriol Bernà, avui última secció del curs, per fer un repàs de la temporada dels principals equips del Baix Empordà i també de la ciutat de Girona. Això, però, serà d'aquí a una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 29 de juny del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: i comencem amb una notícia que hem conegut fa pocs minuts, i és que hi ha un accident de trànsit a la carretera GI-652, l'acabada de Torrent a Pals, un accident que ha obligat a tallar aquesta carretera, tallar la circulació. De moment es desconeix l'abast d'aquest accident de trànsit, si hi ha víctimes mortals, l'abast també dels ferits. En tot cas, anirem actualitzant a mesura que ens arribi la informació en aquest supermatí de dilluns, i també, si no, a la nostra web, al nostre lloc web, www.radiocapital.cat. Ara sí, entrem en matèria, i és que abans de res hem de saludar a la Maria Alsina. Bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
0: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha garantit que la Generalitat manté el compromís d'invertir prop de 50 milions d'euros per modernitzar la xarxa de carreteres del Baix Ter, i ha defensat que el territori afronti els pròxims anys una transformació profunda, tant en matèria de mobilitat com també de transició ecològica i energètica.
1: Ho ha afirmat en una entrevista al programa Empordà 2051 a Ràdio Capital, conduïda pels periodistes Maria Alsina i Miquel 40, en què ha abordat alguns dels principals reptes d'infraestructures que afecten el Baix Empordà.
0: I seguim parlant de la Generalitat, perquè reforçarà el bus express entre Girona, Torroella de Montgrí i l'Estartit a partir de l'1 de juliol. Carla Saló, bon dia.
2: Hola, Joan, bon dia.
0: Què ens pots explicar?
2: La millora vol adaptar el servei a l'augment de la demanda. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incorporarà nous horaris i reorganitzarà les primeres sortides del matí. L'objectiu és facilitar els desplaçaments cap a Girona.

0: I la depuradora de Palamós ha recuperat el funcionament complet abans del termini previst, Maria.
1: Les instal·lacions van quedar greument afectades pel temporal del mes de gener i les obres de reparació s'han completat a mitjans de juny, abans de la revetlla de Sant Joan. El president de la Diputació de Girona i del Consorci de la Costa Brava, Miquel Noguer, ha destacat que la recuperació s'ha assolit abans de les previsions inicials. Ha recordat que al febrer es calculava que les obres s'allargarien fins al juliol.
0: I Montse Homs i Mir és la nova síndica municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, Maria.
1: El ple extraordinari de l'Ajuntament ha aprovat el seu nomenament amb el suport de tots els grups municipals. Homs es converteix en la primera dona que ocupa aquesta responsabilitat des de la creació de la institució fa més de 20 anys. És la tercera persona vinculada a la docència que assumeix aquesta funció al municipi.
0: I tenim ara més titulars.

0: I és que Carla ens has d'explicar que la plaça Catalunya de la Pera va acollir aquest divendres una de les cites més íntimes de la 14a edició del Festival Ítaca amb el concert d'Anna Andreu.
1: La cantautora va reunir un nombrós públic que va seguir l'actuació amb una escolta atenta i va respondre amb llargs aplaudiments al final de les interpretacions. Acompanyada de Marina Rufat, Anna Andreu va presentar les cançons del seu darrer treball, Vigília, en un directe marcat per la delicadesa, la poesia i una interpretació plena de sensibilitat.
0: I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reclama una resposta judicial més ferma contra la multireincidència.
1: El consistori demana més contundència a la justícia i, sobretot, a la fiscalia. La petició arriba després d'unes hores intenses a nivell policial a la ciutat. Els fets inclouen un incendi en un local ocupat de manera irregular des de fa temps.

0: el Festival Portal Blau amplia aquest estiu la seva proposta cultural amb l'estrena del podcast El Fil Invisible, Maria.
1: El projecte vol explorar les connexions entre la música, el patrimoni, la història i l'identitat mediterrània. El podcast estarà conduït pel comunicador Sergi Marín i tindrà 10 episodis. La proposta vol oferir una mirada complementària a la programació artística del festival.
0: I el cicle El Pati de Can Gil ha inaugurat aquest divendres la seva 8a edició amb un canvi de format.
1: Per primera vegada, les sessions han sortit del seu emplaçament habitual i es convertiran en una proposta itinerant pels diferents nuclis del municipi de Corçà. L'objectiu és acostar la poesia a nous públics i descobrir espais singulars del municipi.
0: Mariona Fernández, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Augmenten els casos denunciats per LGTBI-fòbia a les comarques gironines, Mariona.
2: Les denúncies de LGTBI-fòbia a les comarques gironines han passat de 4 casos l'any 2018 a 36 l'any 2024, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Al Gironès es concentra el nombre més elevat de denúncies, seguit de la Selva, l'Alt Empordà i el Baix Empordà.
0: I el Festival Estiu arrenca amb més del 80% de les entrades venudes.
2: La 6a edició oferirà 12 actuacions fins al 5 de juliol i ja ha venut més de 80% de les entrades. El concert del grup Alosa ja ha penjat el cartell de complet.
0: Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns 29 de juny del 2026 aquí, al Baix Empordà, però ja sabeu que més enllà de casa nostra també passen coses.

I anem fins a Veneçuela, perquè puja a 1.450 el nombre de morts pels terratrèmols, 17 dels quals són espanyols. El govern veneçolà diu que hi ha centenars d'edificis amb danys estructurals importants i prop de 50.000 desapareguts. I, a més, a prop d'aquí de casa nostra, perquè ingressen a la presó el pare i la mare d'un nadó de 3 mesos per la mort de l'infant divendres a Sabadell. La jutgessa ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança per a la parella per maltractament habitual amb resultat de mort, segons ha anunciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat. I atenció si heu d'agafar el tren, perquè aquest dilluns hi ha vaga al servei de Rodalies de tot l'Estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies de Catalunya s'han decretat serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% a la resta del dia, i es mantenen els serveis alternatius habituals per carretera en els trams en obres. Aliança Catalana aparta el candidat de Figueres, que admet una relació sentimental amb una exalumna seva menor d'edat. Arnau Liesa, en un comunicat, reconeix l'error de no haver informat el partit i explica que la noia és major de 16 anys. Les motos no podran anar pel voral a Catalunya encara que ho permeti la DGT a tot l'Estat. El Servei Català de Trànsit té l'última paraula i ha decidit que no ho autoritzarà per raons de seguretat. I França registra un miler de morts més del que és habitual en plena onada de calor. La ministra de Sanitat creu que el balanç final serà inferior al del 2003, quan van morir 15.000 persones en l'episodi de temperatures extremes. Les 8 i 9 d'aquest matí de dilluns 29 de juny del 2026, moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps.

0: I és que avui comencem la setmana, comencem aquest dilluns amb unes temperatures més agradables i més normals, perquè és aquesta època de l'any, deixem ja enrere les altes temperatures i l'onada de calor que teníem la setmana passada. Unes temperatures agradables més per dormir, unes mínimes que s'han mogut entre els 17 graus a l'interior i els 19 arran de mar. Durant el matí hi haurà domini absolut de l'ambient assolellat a tots els nostres municipis, cel serè, i a la tarda el panorama continuarà sent radiant. Les temperatures màximes pujaran una mica respecte al cap de setmana, però es mantindran a ratlla, el que comentàvem, habituals i normals en aquesta època de l'any. Ens mourem entre els 26 i els 28 graus a la costa, gràcies a la brisa marina, i al voltant dels 30 o 31 graus de màxima a l'interior, o fins i tot superiors, com els municipis com la Bisbal d'Empordà o Torroella de Montgrí. Així, una calor molt més habitual en aquesta època de l'any. Nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí de dilluns, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida tornem aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, amb l'entrevista amb Eva Gasull i també l'ampliació dels titulars que us explicàvem fa una estoneta. Serà d'aquí a això, 3 minuts.
1: Supermatí.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
7: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital amb el suport d'Ola La Comunicació.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Seguim en directe al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió també conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I avui hem de parlar de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà, que els dies 17, 18 i 19 de juliol arriba ja a la seva 31a edició, un esdeveniment que no pot faltar ja en el calendari cultural del municipi. I per saber-ne una mica més, per explicar-nos què han cuinat per aquesta 31a edició, ens acompanya ja en directe l'Eva Gasull, que és membre de l'organització d'aquesta fira. Eva, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, què heu preparat per aquesta 31a ja edició de la Fira del Circ al Carrer?
1: Bé, en aquesta 31a edició de la Fira del Circ hem preparat un cap de setmana de circ, circ i més circ als carrers i a les places de la Bisbal d'Empordà. Llavors, una fira de circ protagonitzada per les estrenes.
0: Per les estrenes, em comentaves?
1: Sí.
0: No sé si hi ha novetats respecte a edicions passades, si heu decidit mantenir una mica l'essència de la fira del circ al carrer de la Bisbal. No sé si ens pots anunciar alguna novetat.
1: Com a gran novetat, hem programat 50 espectacles a càrrec de 46 companyies, però com a principal novetat, intentant mantenir l'essència com a plataforma de difusió d'arts de carrer, el que seria com novetat és que després de 30 edicions, i anant a la 31, ens hem convertit en espai on les companyies ja consolidades del territori català espanyol doncs tenen ganes d'estrenar aquí, no? I potenciant aquesta porta oberta, no? a ensenyar el circ que es fan aquí, doncs gaudim de 11 estrenes. I no de companyies novelles, sinó de companyies de companyies ja consolidades.
0: És a dir...
1: No? Jo diria que és una de les grans novetats d'aquest any. Més estrenes que mai.
0: De fet, el mercat, diguéssim, l'oferta de fires de circ es va reduir amb el pas dels anys, es va augmentant, es va mantenint, és habitual, diguem-ne, no sé si fora també de comarques gironines i de Catalunya mateix, és normal que hi hagi fires com la Fira del Carrer, del Circ del Carrer de la Bisbal, que ja tinguin 31 edicions, o és una rara avis, podríem dir?
1: Clar, Catalunya són privilegiats, no? Gaudem d'un trapezi a Reus, tenim, no?, una fira a Tàrrega, tenim diferents festivals, no? Les Balloles de Catalunya, gaudim de diferents festivals, però jo diria que la gran particularitat i la gran sort que tenim aquí és que són de caràcter popular. No? I llavors són fires molt consolidades que es mantenen també gràcies a aquest canvi en la visió del circ. No? Un circ que aporta, un circ que és eina de transformació, un circ que genera, un circ que mou. No? I un circ que s'ha servit com, sí, com a eina de transformació social també, no? i d'arribar.
0: L'any passat vau comptar amb la col·laboració i amb la participació de la Unió de Comerciants de la Bisbal. No sé si va ser un fet puntual pel fet de ser la 30a edició o es manté també per aquest any.
1: Aquest any també, de fet, sempre, no? És a dir, el teixit associatiu de la Bisbal, la Unió de Comerciants formen part també, no? La fira, dèiem, caràcter popular i no només pels preus, no? Sinó que la Fira del Circ és de la Bisbal. No? Llavors els comerciants mateixos moltes vegades, els aparadors, no? La Bisbal s'ambienta.
0: Comentava abans una mica l'essència de la Fira del Circ al carrer. No sé si aquesta fira s'ha d'adaptar a les noves generacions, no sé fins quin punt, si la cosa funciona no s'ha de tocar massa. No sé si teniu aquest debat intern dins de l'organització, però fins quin punt us heu de modernitzar o innovar cada any, o millor no canviar massa coses?
1: Mira, és un debat intern, eh? I el modernitzar hauríem de dir què entenem per modernitzar. Vol dir, ens hem d'entrar a les tecnologies, hem de moure'ns de diferent manera, hem de promoure molt més, no? Hauríem de veure quin és què volem dir modernitzar. Però en tot cas, sí que veiem que és un format que funciona, no? Aquest format de créixer, però créixer des de la sostenibilitat, des de seguir mantenint que aquesta fira de circ sigui del poble, sigui pel poble, sigui pels artistes que venen, no? I que tothom en pugui gaudir, que tothom se'n benefici. I llavors sí que el que veiem és el que necessitem, i ja fa temps que la fem, no? És aquesta crida a que ens hem de moure de forma diferent. Potser aquí és el modernitzar, no? El voler entrar més per... No és un cap de setmana només la fira és tot l'any, no? Organitzar 3 dies de circ en la manera, no? I en sintonia, amb moltes sinergies, no? Sigui amb la PCT, amb altres moviments de circ de Catalunya. Llavors hem de canviar la manera en la que ens moguem internament, potser. No tant el format de la fira, no sé si m'explico, aquí sí, estem sí. Molt en debat. Sí que estem com molt enfocats a que aquestes noves generacions, a que el circ arribi als joves, també. Uh-huh. No, que són aquest teixit o aquest grup social que és important que es mogui, uh-huh, perquè la fira segueixi sent. No? De fet, més que mai aquest any programem un espectacle de parkour, però no només un espectacle de parkour, sinó un taller de parkour, no? Adreçat a aquest públic. Ve el campió d'Espanya de parkour del 23, crec que era, no d'enguany, i que això, no? Perquè, bueno, perquè veiem que el circ també pugui arribar a més públics. Mm-hmm.
0: De fet, no sé si el circ clàssic, podríem dir, els trapezistes, els equilibristes, els malabaristes, fins i tot encara més clàssic, que ja no es veu tant el circ amb animals, no sé si es veia sovint com una activitat només infantil.
1: Clar, nosaltres, i aquí sí que diríem que és essència des dels seus inicis, mai hem vist el circ com una activitat infantil, mai hem vist tampoc el circ, i de fet és contra el circ amb animals. La Bisbal es posiciona aquí de que els animals no són per fer circ, i que és dirigit a tots els públics, precisament per allò que deia una mica abans també, en el que el circ no només entreté, sinó que també mou. No? I no és com dèiem abans, no? Entretenint un nen que seu davant, no, sinó que hi ha darrere un sentit, hi ha una reflexió, hi ha tot un procés de creació en un espectacle de circ, no? i de evolució. De fet, programem el geriàtric Zoila Feliu, que també gaudeixen d'un espectacle. I t'adones, no?, de molts espectacles que venen al vespre, la gran majoria els de nit, la gran majoria de públic és adult.
0: No sé com està el sector del circ. És a dir, els professionals d'aquest àmbit poden viure només d'això? És molt complicat arribar a viure només de fer fires de circ i de dedicar-se al circ professionalment. No sé com està aquest sector.
1: Et diria que és un sector molt precari, com molts d'altres, en el món cultural. I dedicar-se única i exclusivament. A vegades és difícil d'entendre, no? Que el caché d'un artista de circ és molt elevat, sí. Però què hi ha de treball aquí darrere i quantes actuacions es poden fer en un dia, no? Llavors, són tal com està a dia d'avui la vida, els sous que es cobren, diria que és un dels sectors precaris més que tenim en aquest moment en el panorama català, i doncs, no? És un dels sectors precaris més. Que aquest, jo diria que fa temps, no? De fet, parles amb companyies i et diuen, tenim la companyia de circ completament consolidada, però necessito fer alguna cosa, no? És difícil per ells viure exclusivament d'això.
0: Tornant una mica al tema de...
1: I no té a veure amb qualitat, No té a veure amb que siguin bons o no bons,
0: Sí, sí. Exacte, sí, sí. Això, el que et deia, tornant una mica en aquest dilema, aquest debat intern que teníeu també de modernització, perquè has comentat, clar, què significa la modernització? Significa entrar en les noves tecnologies. Recordo que fa un any, més o menys, parlàvem aquí també amb tu i ens comentaves que la diferència entre el circ i les noves tecnologies és que el circ emociona. No sé si són compatibles el circ i les noves tecnologies, o si és un dels principals rivals, entre cometes, que teniu com a programadors culturals.
1: Per mi no són comparables. No? És a dir, no sé si va per aquí o no, però no és comparable. El circ emociona, les noves tecnologies diferents, no? Ens poden fer emocionar a través d'una imatge, per exemple, no? Podem posar una imatge, la veiem, i aquesta imatge ens aboca en algun record que ens fa emocionar. però no el toques, no el vius, no et desperta tot el sentit des de la proximitat, no? Llavors, combinar i introduir les noves tecnologies des de, doncs sí, que es puguin arribar a fer mitjà de difusió, les projeccions, que ja fa molt de temps que hi són, veus que es puguin sentir, és a dir, no? És a dir, incorporar-ho com d'aquesta, des de l'audiovisual.
0: Mm-hmm. No sé si...
1: Per mi són aquests cinc sentits, no? Les noves tecnologies és el que no... De moment espero i desitjo que sigui, i desitgem, des del Fira, que sigui així, que ningú pugui suplir un artista de circ.
0: Mm-hmm. Ja per...
1: Androide, no?
0: Ja per anar acabant, Eva, no sé si cada any costa més poder organitzar la fira, o per contra, com comentaves, com que cada any també guanyeu més consolidació, ja són 31 edicions, cada cop teniu més la fira, o per contra, com comentaves, com que cada

0: temps, no? I a més amb un format de cura, venen aquí amb el cachet, cuidant-los, no? Ensenyant-los l'entorn, l'espai. En aquí no hi ha cap tipus. Si diria que és difícil, és per un factor més econòmic, perquè ens seguim mantenint amb els mateixos pressupostos, ens seguim mantenint, i en canvi la vida és molt més cara. Llavors, aquí són els equilibris econòmics, no? Com pots oferir la mateixa qualitat que has volgut oferir durant molts anys, i no parlo d'espectacles, no? Sinó poder-los oferir, doncs, això que dèiem, no? Tant en quantitat, aquests divendres, dissabte, diumenge, els allotjaments, no? En aquesta part com més interna, les fitxes tècniques són molt més cares, tot és molt més car i ens moguem en pressupostos més iguals.
1: Doncs, Eva Carrull...
0: No, abans oferir el mateix amb el mateix diners actualment és més difícil.
1: Sí, sí, està clar, evidentment. Eva, fins aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermercat i per explicar-nos una mica més sobre aquesta 31a edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà. Estarem pendents, com no pot ser d'una altra manera, de com va aquesta edició de l'any 2026. Repeteixo, gràcies per acompanyar-nos al Supermercat i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Salut i circ. I ens veiem en aquesta 31a edició.
1: Doncs nosaltres, quan són 2:15 de 9 del matí, donem pas a l'informatiu.

0: Tal com us hem anunciat fa una estona, estem pendents d'aquest accident que hi ha hagut a la GI 652 a Pals, la carretera que va de Torrent fins a Pals. No han transcendit tampoc els motius de l'accident, tampoc l'abast d'aquests si hi ha ferits o fins i tot víctimes mortals. El que sí que sabem és que ha estat una col·lisió frontal entre un camió i una furgoneta i que segueix tallada de la circulació en aquest punt de la GI 652 a l'alçada de Pals. Si hi ha més informació, més actualitat sobre aquesta notícia, evidentment, us la anirem actualitzant al llarg d'aquesta segona mitja hora del programa d'actualitat d'aquí del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I nosaltres comencem ara sí el bloc informatiu d'aquest supermatí de dilluns 29 de juny del 2026, i ho fem amb la Maria Alzina, que ens ha d'explicar que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha garantit que la Generalitat manté el compromís d'invertir prop de 50 milions d'euros per modernitzar la xarxa de carreteres del Baix Ter, i ha defensat que el territori afronti els pròxims anys amb una transformació profunda, tant en matèria de mobilitat com també de transició energètica. Ho ha afirmat en una entrevista al programa Empordà 2051 de Ràdio Capital, conduïda pels periodistes Miquel 40 i Maria Alzina, en què ha abordat alguns dels principals reptes d'infraestructures que afecten aquí a casa nostra al Baix Empordà. Maria Alzina.
1: Una de les principals incògnites de les darreres setmanes era si els 21 milions d'euros inclosos en el plan d'inversions de 4.000 milions anunciat pel govern, substituint els prop de 50 milions que mesos enrere s'havien situat com a necessaris per renovar les carreteres del Baix Ter. Paneque ha volgut esvair qualsevol dubte i ha assegurat que el compromís inversor es manté.
2: Ara, jo la quantitat exacta serà l'entorn dels 50, no li puc dir la quantitat exacta. El que sabem segur és els projectes que ara tenim aprovats i la quantitat que podem invertir, però el que sí que puc assegurar és que tot l'entorn del Baix Ter, la xarxa viària quedarà perfectament arranjada d'acord als projectes que es vagin aprovant. Per tant, s'ha de tenir la tranquil·litat, i això hem traslladat als alcaldes, que els propers anys quedarà la xarxa viària del Baix Ter totalment arranjada.
1: En aquest sentit, ha remarcat que l'objectiu és actuar sobre tota la xarxa viària del Baix Ter, una de les més deteriorades de les comarques gironines, especialment pel que fa a seguretat i sinistralitat. Paneque ha recordat que ja hi ha actuacions en marxa, com les obres que s'estan executant a l'entorn d'Ullà, i ha insistit que el govern trasllada als alcaldes la tranquil·litat que, un cop desplegats tots els projectes previstos, la xarxa viària del Baix Ter quedarà totalment arranjada. La consellera també ha reconegut que el Baix Empordà continua patint un dèficit històric de transport públic i ha admès que la coordinació entre el tren i l'autobús encara és insuficient. Per corregir aquesta situació, ha anunciat que el govern destinarà 21 milions d'euros a millorar les freqüències, augmentar la capacitat dels autobusos i reforçar la connexió entre serveis ferroviaris i el transport per carretera. A més, ha recordat que la renovació de les concessions dels autobusos fins al 2034 permetrà modernitzar la flota i incrementar-ne la capacitat.
0: Pensant en el llarg termini, Paneque ha confirmat que el govern continua avançant en el projecte de futur tren tram

0: de les comarques gironines, Marià.
1: Segons ha explicat, ja s'estan redactant els estudis informatius que han el traçat definitiu i la voluntat és acabar la legislatura amb el projecte completament perfilat. Preguntada per la possibilitat que el futur tramvia segueixi l'anella de les Gavarres per connectar els principals municipis de la Costa Brava, la consellera no ho ha descartat. També ha recordat que qualsevol decisió dependrà dels estudis de demanda i viabilitat econòmica que s'estan elaborant. Tot i això, ha apuntat que aquest corredor podria tenir un retorn social i econòmic similar al del tramvia que actualment s'està desplegant al Camp de Tarragona. L'entrevista també ha servit per abordar el futur energètic del territori. Paneque ha defensat la necessitat d'accelerar la implantació de les energies renovables i ha volgut rebaixar la preocupació que ha despertat el projecte d'eòlica marina al Golf de Roses. La consellera ha recordat que l'acord assolit amb el territori estableix que no s'autoritzarà cap parc eòlic comercial sense que abans s'hagi desenvolupat la plataforma experimental PlemCat integrada de 3 hidrogeneradors flotants de tecnologies diferents. Aquesta setmana el projecte ha rebut la declaració d'impacte ambiental favorable per part del Ministeri i ara podrà iniciar la fase de licitació.
2: Començo per l'eòlica marina. Doncs, l'acord que es va arribar amb els ajuntaments i amb el territori, amb les plataformes contràries a l'eòlica marina, va ser precisament que no s'instal·laria un parc comercial fins que abans no s'hagués instal·lat una plataforma experimental, que és el que coneixem com a PlemCat, amb 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents.
1: Segons Paneque, aquesta plataforma funcionarà durant aproximadament un any o un any i mig i permetrà analitzar l'impacte sobre el fons marí, la biodiversitat, les aus migratòries, la pesca i el mateix potencial del recurs eòlic. Només després d'obtenir aquests resultats es decidirà si és viable plantejar un parc comercial. La consellera ha defensat que aquest és el pacte solidari amb el territori i ha assegurat que convertirà Catalunya en un referent internacional, ja que serà la primera plataforma experimental d'eòlica marina flotant d'aquestes característiques.
0: Paneque també ha aprofitat per reivindicar la necessitat d'accelerar la transició energètica.
1: Ha recordat que Catalunya només genera aproximadament un 21% de l'electricitat que consumeix en fonts renovables, molt lluny dels percentatges de la majoria de països europeus. Segons ha afirmat, aquesta situació obliga el país a assumir que la implantació de noves infraestructures tindrà una petjada sobre el territori, però ha insistit que és imprescindible per reduir els efectes del canvi climàtic i garantir la competitivitat futura de l'economia catalana.
2: Per tant, un país industrial com el nostre, un país en fi, que ha tingut aquesta tradició i que consumim molta energia, jo crec que també hem de fer la reflexió que això implica efectivament una petjada en el territori. Jo ho entenc, el neguit, perquè això implicarà una petjada, però és del tot necessari.
1: En aquest context també ha detallat que el pla Ter fixa que l'Alt Empordà i el Baix Empordà hauran d'incorporar aproximadament 1.500 megawatts de nova potència renovable cadascun d'aquí al 2050. D'aquesta capacitat, uns 500 megawatts s'instal·laran sobre cobertes o espais ja urbanitzats, mentre que la resta s'hauran de desplegar progressivament sobre el territori. Paneque ha remarcat, però, que la planificació preserva els sòls de regadiu i els terrenys agrícoles de més valor i ha defensat l'agrovoltaica com una fórmula per compatibilitzar la producció agrícola amb la generació d'energia renovable.

0: La Generalitat reforçarà el bus express entre Girona, Torroella de Montgrí i l'Estartit a partir de l'1 de juliol. La millora vol adaptar el servei a l'augment de la demanda. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incorporarà nous horaris i reorganitzarà les primeres sortides del matí. L'objectiu és facilitar els desplaçaments diaris cap a Girona. Carla Saló.
1: El canvi permetrà arribar a Girona abans de les 8 del matí. També facilitarà l'arribada abans de les 9. A primera hora hi haurà sortides a 6:45, 7:45 i 7:45. La nova expedició de 6:45 reforçarà el servei en una franja amb molta demanda. La línia també guanyarà regularitat durant bona part del matí. Entre 7:45 del matí i 6:45 de la tarda hi haurà un bus a cada hora direcció cap a Girona. En direcció a l'Estartit, el servei també oferirà una freqüència horària entre les 9 del matí i les 9 del vespre. Això farà el servei més previsible per als usuaris. Al migdia mantindrà l'oferta en la demanda en la franja amb més afluència. Hi haurà sortides a les 2, 2:45 i 4:15. Aquest reforç beneficiarà persones que es mouen per feines, estudis o gestions personals i també ajudarà a fer més atractiu el transport públic en els desplaçaments quotidians. L'actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. Aquest pla busca reforçar la mobilitat sostenible i ajustar l'oferta a les necessitats reals del territori. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí havia reclamat aquesta millora en diverses ocasions i la petició també coincidia amb les demandes dels usuaris habituals de la línia.
0: I la depuradora de Palamós ha recuperat el funcionament complet abans del termini previst. Les instal·lacions van quedar greument afectades pel temporal Harry del mes de gener i les obres de reparació s'han completat a mitjan juny, abans de la revetlla de Sant Joan. El president de la Diputació de Girona i del Consorci de la Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha destacat que la recuperació s'ha assolit abans de les previsions inicials. Ha recordat que al febrer es calculava que les obres s'allargarien fins al juliol. Maria Alzina.
2: També ha subratllat la complexitat dels treballs amb una inversió de prop de 4 milions d'euros, la participació d'una setantena d'empreses i uns 200 operaris.
3: Ens sentim amb satisfacció de que, malgrat també l'emissari submarí, com sabeu, es va trencar poc després, doncs que estigui reparat l'emissari submarí, que estigui reparada totalment la depuradora i que podem abocar avui doncs, amb un 98-99% de l'aigua doncs, ja absolutament doncs, en qualitat per anar a l'emissari submarí. Des d'aquest punt de vista doncs, només en podem estar satisfets i agrair a tothom que l'ha fet possible.
2: Noguer ha remarcat que el sistema torna a depurar aigua en plena normalitat i que gairebé tota l'aigua tractada ja s'aboca als nivells de qualitat previstos. Ha agraït la feina dels treballadors que van actuar durant l'emergència i dels equips que han participat en la reconstrucció tant de la depuradora com de l'emissari submarí. Malgrat la recuperació de les instal·lacions, les administracions mantenen el projecte d'una nova depuradora. El futur equipament incorporarà un tractament terciari que permetrà regenerar l'aigua i destinar-la a usos com el rec o altres serveis, en lloc d'abocar-la integralment al mar. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que aquesta actuació forma part de l'estratègia de govern per adaptar el cicle de l'aigua als efectes del canvi climàtic. L'objectiu és incrementar els recursos hídrics disponibles amb aigua regenerada i dessalada, alhora que reforça la protecció de les infraestructures davant fenòmens meteorològics extrems.
4: Podem estar parlant d'inundacions i de sequeres pràcticament a la vegada. Per tant, tant la protecció d'aquestes infraestructures tan sensibles com les del cicle de l'aigua, i aquí també s'ha aprofitat per millorar la protecció d'aquesta depuradora actual, com tenir aigua dessalada i aigua regenerada per tenir un 70% de recurs hídric d'aquí al 2030 no convencional, ens permet preparar Catalunya per una realitat que és la que és i és la que estem vivint, fenòmens climàtics extrems que ens obliguen a protegir el litoral, a protegir les infraestructures i a tenir aquest recurs hídric per afrontar noves sequeres que malauradament vindran.
2: Paneque també ha anunciat que la nova desaladora del nord de la Costa Brava serà una de les principals inversions previstes per reforçar el subministrament d'aigua a les comarques gironines. Segons ha explicat, aquesta infraestructura ha de donar més resiliència al territori en períodes de sequera.

0: Montse Homs i Mir és la nova síndica municipal de Greuges de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. El ple extraordinari del consistori ha aprovat el seu nomenament amb el suport de tots els grups municipals. Homs es converteix així en la primera dona que ocupa aquesta responsabilitat des de la creació de la institució fa més de 20 anys. És la tercera persona vinculada a la docència que assumeix aquesta funció al municipi de Sant Feliu de Guíxols.
1: Els dos anteriors síndics van ser José Luis Mayo, que va exercir el càrrec durant 11 anys, i Josep Rius, que el va ocupar durant una dècada. La nova síndica manté una llarga trajectòria vinculada als àmbits associatius, cultural, social i educatiu de Sant Feliu. Durant la sessió de nomenament va assegurar que afronta aquesta etapa amb il·lusió, independència de criteri i voluntat de servei. Homs també va destacar que es posa a disposició de tota la ciutadania des del primer dia. A més, va agrair el suport rebut dels diversos grups municipals, del personal de l'Ajuntament, dels veïns i veïnes del municipi, així com de les seves amistats i familiars.
0: I la plaça Catalunya de la Pera va acollir aquest divendres una de les cites més íntimes de la 14a edició del Festival Ítaca amb el concert d'Anna Andreu. La cantautora va reunir un nombrós públic que va seguir l'actuació amb una escolta atenta i va respondre amb llargs aplaudiments al final de les interpretacions. Carla Saló.
2: Acompanyada de Marina Rufat, Anna Andreu va presentar les cançons al seu darrer treball, Vigília, en un directe marcat per la delicadesa, la poesia i la interpretació plena de sensibilitat. La complicitat entre les dues artistes va contribuir a crear una atmosfera de proximitat que va connectar amb el públic assistent. El concert també va suposar el retorn del Festival Ítaca a la Pera, municipi on va començar el recorregut del certamen pels pobles de l'Empordà ara fa 18 anys. La cita va tornar a posar de manifest l'aposta del festival per portar propostes musicals de qualitat, espais singulars. Després de les actuacions de Joan Miquel Olivia Pals, Masoni Ullestret, Alòs de Gualta i la celebració de Sant Joan Ítaca a l'Estartit, el festival afronta ara el seu darrer concert. La 14a edició del Festival Ítaca es clourà el pròxim diumenge 5 de juliol amb l'actuació dels Amics de les Arts a l'escenari de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Les entrades per a aquest últim concert continuen disponibles a la pàgina web del festival.
0: I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reclama una resposta judicial més ferma contra la multireincidència. El consistori demana més contundència a la justícia i, sobretot, a la fiscalia. La petició arriba després d'unes hores intenses a nivell policial a la ciutat. Els fets inclouen un incendi en un local ocupat de manera irregular des de fa temps. Carla Saló.
2: El passat divendres, la policia va tenir dos germans amb diversos antecedents policials a Sant Feliu de Guíxols. Tots dos vivien en un local ocupat. Segons l'Ajuntament, l'espai generava problemes de convivència i conductes delictives. Els veïns reclamaven una actuació més clara en aquest punt. La policia local de Sant Feliu havia fet diverses intervencions i també havien actuat altres cossos policials de manera coordinada. El consistori lamenta una resposta judicial insuficient en aquests casos i, segons l'Ajuntament, moltes detencions acaben sense ingrés a presó. El cas més greu afecta un tercer ocupant del local. L'Ajuntament el descriu com un perfil molt actiu i amb reiteració delictiva. Segons la policia local, aquest home ha generat conflicte en diversos comerços de la ciutat i també acumula prop d'una dotzena de detencions en les darreres setmanes. La policia afirma que la seva activitat delictiva ha estat constant des del mes de març. Les detencions s'han fet en actuacions conjuntes amb els Mossos d'Esquadra. Aquest divendres, l'home hauria comès un robatori amb violència al centre de Sant Feliu i, segons la policia, s'hauria endut la caixa registradora d'un establiment. Un testimoni va ajudar a identificar el presumpte autor. La policia el va detenir poc després dels fets i, durant la detenció, l'home va lesionar un agent de la policia local. El policia continua de baixa per aquesta agressió. El dissabte, al migdia, els dos germans i el tercer home van passar a disposició judicial i cap d'ells va ingressar a presó. Poques hores després, segons l'Ajuntament, el tercer home hauria comès un furt en una perfumeria i la policia el va identificar en el mateix establiment. En aquesta actuació, l'home va reaccionar amb hostilitat contra els agents i un policia va rebre una mossegada forta a la mà. L'agent va necessitar assistència mèdica i aquest és el segon policia ferit en poques hores. El regidor de Seguretat, Josep Savalls, lamenta la situació. Savalls assegura que l'Ajuntament destina molts recursos humans i materials a revertir aquests episodis. El regidor explica que el municipi treballa amb la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i també parla de controls continuats i vigilàncies en punts sensibles.
0: I el cicle al pati de Can Gil ha inaugurat aquest divendres la seva 8a edició amb un canvi de format. Per primera vegada les sessions han sortit del seu emplaçament habitual i es convertiran en una proposta itinerant pels diferents carrers i nuclis del municipi de Corçà. L'objectiu és acostar la poesia a nous públics i descobrir espais singulars del municipi, Maria.
1: En una entrevista al Supermatí, el fundador d'Edicions Tremendes, Ramon Bertrina, ha explicat que aquesta itinerància neix de la voluntat de descentralitzar la programació cultural i arribar també als petits nuclis que formen part de Cursa.
3: Bé, és un misteri, no? Perquè al provar aquest format itinerant, doncs no sabem com reaccionarà el públic i el pati, i també no sabem quin nou públic podrà portar aquest format. Però sí, estem contents. Les persones que ens van seguint per xarxes o persones properes tenen moltes ganes d'aquest inici.
1: Bertrin ha recordat que el projecte va néixer fa 8 anys al pati d'una casa particular de Cursa i que després de passar per altres espais del municipi, ara inicia aquesta nova etapa amb el suport de l'Ajuntament. Un dels objectius principals continua sent trencar els prejudicis que sovint envolten la poesia. Segons Bertrin, moltes persones associen aquest gènere a una lectura estàtica, però la poesia escènica permet crear espectacles vius gràcies a la combinació amb la música i altres disciplines artístiques. Durant l'entrevista també ha reivindicat una major presència de la poesia dins el panorama cultural. És que explica que la poesia és un dels gèneres més pobres, amb menys seguidors i menys lectors, i ha lamentat també que la narrativa concentri bona part de l'atenció editorial i mediàtica. Malgrat això, defensa que la poesia és un dels gèneres que millor dialoga amb altres llenguatges artístics i considera que iniciatives com el Pati de Can Gil contribueixen a acostar-lo al gran públic d'una manera més accessible. L'organització afronta aquesta primera edició itinerant amb expectació i confia que el nou format permeti consolidar el cicle i ampliar el seu públic sense perdre l'essència que l'ha convertit en una cita cultural singular al Baix Empordà.

0: I les denúncies per LGTBI-fòbia continuen a l'alça a les comarques gironines. Mariana Fernández.
1: Coincidint amb la commemoració del Dia de l'Orgull, les dades mostren un augment sostingut dels casos denunciats dels darrers anys. Segons els Mossos d'Esquadra, l'any 2024 es van registrar 36 denúncies a les comarques gironines, una xifra molt superior als 4 casos comptabilitzats al 2018. El Gironès és la comarca amb més denúncies, seguides de la Selva, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya i el Pla de l'Estany. A més, Girona és la tercera demarcació catalana amb més casos atesos per la xarxa de serveis d'atenció integral LGTBI. En el conjunt de Catalunya, les denúncies per delictes d'odi relacionats amb LGTBI-fòbia arriben als 305. La majoria corresponen a casos d'homofòbia, seguits de transfòbia i lesbiofòbia. Els delictes més habituals són les vulneracions dels drets fonamentals, les lesions i les amenaces.
0: I el Festival Portal Blau amplia aquest estiu la seva proposta cultural amb l'estrena del podcast El Fil Invisible. El projecte vol explorar les connexions entre la música, el patrimoni, la història i la identitat mediterrània. El podcast estarà conduït pel periodista comunicador Sergi Marín i tindrà 10 episodis. La proposta vol oferir una mirada complementària a la programació artística del Festival Marià.
2: Cada capítol partirà d'un artista o projecte vinculat a Portal Blau. A partir d'aquí, obrirà converses sobre la memòria, les emocions, la proximitat, les noves veus i el paper de la cultura com a espai de comunitat. Hi participaran artistes com Roger Pedrós, Maria Jaume, Elena Gadel, Manu Guix, Judit Nederman, La Fúmiga, Anna Dibori, l'Aranà i l'Ecoc. El projecte també incorporarà una mirada històrica vinculada a Empúries i el llegat mediterrani. Intervindran els arqueòlegs Marta Santos Retolaza i Joaquim Tremoleda. El podcast es publicarà de manera periòdica durant l'estiu i a principis de la tardor a Spotify, Ràdio L'Escala i Ràdio Capital.
0: I el Festival Estiu torna a omplir de música els espais patrimonials de Castelló d'Empúries, Mariona.
1: El certamen començarà aquest dilluns 29 de juny amb el concert d'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria. Fins al 5 de juliol el festival programarà una dotzena d'actuacions repartides entre Castelló d'Empúries i Empúria Brava. El cartell combina artistes consolidats i noves propostes amb noms com Ginestà, Mazzoni, Alban Armengou, Tomeu Penya o Salva Racero, entre altres. Els concerts es faran en 6 espais patrimonials del municipi, com la Basílica de Santa Maria, el claustre del convent de Santa Clara o el pati dels Cometes. Amb aquest format, el Festival In Situ manté la seva aposta per unir música i patrimoni i oferir una experiència de proximitat.

0: I com sempre, els dilluns es toca parlar d'esports amb l'Oriol Bernat. Avui és dia de convidar aquesta secció que ens ha portat cada dilluns per repassar l'actualitat dels equips d'aquí del Baix Empordà i també de la província de Girona. Avui farem un resum breu per veure què han aconseguit aquests equips al llarg de la temporada 2025-2026 i també saber quins seran els reptes per la temporada següent, per la 2026-2027. Oriol Bernat, què tal, com estàs? Comencem pel Bisbal Bàsquet.
1: Bon dia, com esteu? Doncs sí, comencem pel Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que podem dir que ha completat una temporada molt meritòria a segona FEB. L'equip ha anat de menys a més i ha acabat consolidant la permanència amb força tranquil·litat, demostrant que pot competir de tu a tu amb equips molt més consolidats de la categoria. Però la feina no s'ha aturat amb el final de la Lliga. El club ja ha començat a construir el projecte de la temporada vinent i ho ha fet assegurant la continuïtat d'una bona part del bloc. Eric Surís continuarà una temporada més a la banqueta després de consolidar un estil de joc competitiu i també s'han anunciat les renovacions de Bernat Álvarez, Adrià Domínguez, Xavi Torrent i Pau Sala. A més, la direcció esportiva ja ha incorporat diversos fitxatges de nivell per reforçar la plantilla i mantenir l'ambició de continuar creixent a segona FEB. Tot plegat confirma que la Bisbal viu un dels moments més sòlids dels últims anys i afronta el futur amb il·lusió i amb estabilitat.
0: I a Palafrugell hem viscut una temporada amb dues cares ben diferents pel que fa a l'hoquei i també pel que fa a l'handbol.
1: Sí, perquè el Club Hoquei Palafrugell ha estat durant bona part del curs una de les revelacions de l'hoquei Lliga Plata. Els baix empordanesos van ocupar les primeres posicions gairebé tota la temporada i fins i tot van arribar a somiar amb la lluita per l'ascens. Ara bé, el tram final de la competició va ser molt més complicat. L'equip va perdre pistonada en les últimes jornades i va acabar cedint moltes posicions a la classificació. Tot i així, va aconseguir assegurar la permanència, un objectiu gens menys preable en una categoria tan exigent i que permetrà continuar competint un any més entre els millors equips de la divisió. En canvi, la gran notícia esportiva de Palafrugell ha arribat de la mà del club handbol Garbí. El primer equip masculí va aconseguir un ascens històric a Primera Nacional, la categoria més alta on mai ha competit l'entitat. Després d'una temporada excel·lent, el Garbí ha culminat un somni llargament perseguit i ha escrit una de les pàgines més importants de la seva història. Un èxit que confirma el gran moment que viu l'handbol palafrugellenc i que permetrà al club competir per primera vegada en una categoria estatal.
0: I també ha estat una temporada llarga, intensa, això sí, amb un regust agradolç per al Palamós Club de Futbol, el Degà.
1: Els palamosins no van aconseguir l'ascens després d'un final de temporada emocionant, amb un final no desitjat, podríem dir. Després d'aconseguir la classificació pel play-off d'ascens, no han pogut tornar a la Lliga Elite, una categoria més d'acord amb la història d'un dels clubs més emblemàtics del futbol català. La continuïtat de Marçal Joanola a la banqueta i un bloc de jugadors ja renovats garanteix estabilitat a un projecte que ha recuperat la il·lusió de l'afició. Durant tota la temporada s'ha treballat bé i el club ha explicat que no té altre objectiu que l'ascens a categoria amb una plantilla competitiva, però mantenint sempre la seva filosofia. El degà del futbol català vol tornar a mirar cap amunt.
0: I la cara més amarga de la temporada ens la deixa, com ja hem comentat, per activa i per passiva aquests dilluns, al Girona de futbol.
1: Després de 4 temporades consecutives a Primera Divisió, el conjunt gironí no va poder evitar el descens. La permanència es va escapar en les últimes jornades després d'una temporada molt irregular, marcada per les lesions, la manca de continuïtat i la dificultat per sumar victòries en els moments decisius. Ara el club ha iniciat una nova etapa amb l'objectiu clar de tornar immediatament a Primera. El nou projecte estarà liderat per Quique Álvarez, que assumirà la banqueta del primer equip, acompanyat del seu germà Òscar Álvarez. Tots dos arriben després de la bona feina feta al filial del Girona i amb la confiança del club per iniciar aquest nou cicle. Pel que fa a la plantilla, ja s'han començat a anunciar les primeres incorporacions com el jove migcampista Izan González, mentre la direcció esportiva continua treballant per confeccionar un equip capaç de lluitar per l'ascens des del primer dia.
0: Veurem si fan els deures o no. La direcció esportiva, una direcció esportiva molt i molt dita, posada en entredit pels aficionats del Girona de futbol. I passam ara al bàsquet de la capital gironina, i és que el bàsquet Girona també ha viscut un curs intens i de consolidació.
1: L'equip ha tornat a assegurar la permanència a la Lliga ACB i ha competit amb dignitat davant alguns dels millors equips del país. Tot i els moments complicats, el conjunt gironí ha sabut reaccionar quan més ho necessitava. De cara a la pròxima temporada, doncs ja s'han començat a anunciar moviments importants. El club continua aquí configurant una plantilla ambiciosa i fins i tot treballa amb la possibilitat de disputar competició europea si acaba rebent una de les places disponibles per a l'Europe Cup, un pas que confirmaria el creixement esportiu de l'entitat. L'objectiu continua sent consolidar definitivament el club entre l'elit del bàsquet estatal.
0: I acabem aquest repàs a l'actualitat esportiva no només d'aquesta setmana, sinó de tota la temporada amb l'Espart Girona també de bàsquet, i és que les gironines han tornat a demostrar que són un dels grans referents del bàsquet femení fent història a Europa.
1: L'equip ha competit fins al final en totes les competicions, mantenint-se entre els millors equips de la Lliga Femenina i oferint una vegada més un gran nivell tant a Fontejau com lluny de casa. Amb tot, però, el gran mèrit ha estat arribar a disputar la Final Six de l'Eurolliga i quedar en quarta posició de la competició. Tot i no poder aixecar tots els títols que perseguia, el bloc ha mantingut la seva identitat competitiva i continua sent una referència dins del bàsquet català i estatal. El club, a més, ja ha prepara una nova temporada amb la voluntat de continuar lluitant per tots els objectius. I fins aquí, així tanquem una temporada plena d'històries d'esport professional i d'esport modest, que al cap i a la fi és el que més ens agrada explicar-vos i portar-vos cada dilluns. Des d'aquí volem donar les gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat durant tota la temporada. Que passeu un molt bon estiu, estiguem pendents del mercat de fitxatges perquè venen curves i ve una temporada molt i molt exigent, i ens retrobem ben aviat per explicar-vos una temporada més tota l'actualitat de l'esport gironí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol. Faig extensiva aquest agraïment a la gent que ens escolta, però també a tu per ser-hi cada dilluns des de mitjana temporada, però crec que avui que fas aquest repàs de la temporada 2025-2026 en clau de supermatí, en clau de secció esportiva, crec que no pot tenir una millor nota. Gràcies, Oriol, i ens retrobem després de l'estiu, això sí, a veure quines novetats ens porta aquest estiu en matèria de fitxatges. Gràcies, Oriol, i nosaltres entrem ja a l'últim minut del programa.

0: Últim minut d'aquest supermatí, primer supermatí de la setmana i última setmana també de supermatí d'aquesta temporada de dilluns 29 de juny del 2026, un supermatí en el qual us hem parlat sobre la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha garantit que la Generalitat manté el compromís d'invertir prop de 50 milions d'euros a modernitzar la xarxa de carreteres del Baix Ter i una Generalitat que també reforçarà el bus express entre Girona, Torroella de Montgrí i l'Estartit a partir de l'1 de juliol i també que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reclama una resposta judicial més ferma contra la multireincidència. També seguim pendents d'aquest accident que hi havia a la carretera GI-652 a l'alçada de Pals, una col·lisió frontal entre la furgoneta i un camió. Nosaltres ho deixarem aquí, com sempre, i tornem demà a les 8 del matí, al supermatí. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: La millor música del món.
9: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
11: Seguim a Capital, ara amb Harry Styles i aquesta que s'anomena American Girls.

Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu. Des del cor de la Costa Brava.

0: Sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ask yourself this.
0: Un territori que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: La millor música del món.
8: La música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
6: Del nostre web.
5: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapés.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Fa 25 anys que fem Empordà.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I feel way too fast.
1: Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys, a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés.
8: Fa 25 anys que fem Empordà.
7: Ràdio Capital.
8: 25 anys.
9: Una banda que va néixer com homenatge als Eiva. Parlem dels 18. Els escoltem amb Iconic.

0: deia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona a Capital aquest Self-Aware.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma. Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Portbó amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital amb el suport d'Ola La Comunicació.
10: La millor música
11: la
10: del
11: millor
10: món.
11: Música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

0: tots els continguts de Ràdio Capital. I l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: I ja sonant de fons des de Renaissance Act 2, el disc country de Beyoncé amb aquesta que es diu Texas Hold'em a Capital.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: the present.
1: I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind.
0: Radio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Una banda que va néixer com un homenatge als Eiva. Parlem dels 18. Els escoltem amb Iconic.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explícame las historias, las

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
9: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp
8: Tomàs. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
10: a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
7: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Ràdio Capital.
7: Per saber tot el que passa a casa teva. 25 anys.
14: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
7: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
6: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una cantada diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una cantada diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Olala Comunicació.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Ràdio Capital, 25 anys.
7: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls, o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei
0: sorprendre per l'energia natural.
1: Fa més de 20 anys

0: Ortodòncia. A Maxilostètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxilofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
1: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
0: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxilostètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostètic.com.
3: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
5: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
4: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
6: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
7: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
8: Avui una jornada plenament assolellada.
3: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
9: Radio Capital.
3: Per saber tot el que passa a casa teva. 25 anys.
10: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
9: Ràdio Capital.
3: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la policia local de Palafrugell ha acordat per unanimitat deixar de fer hores extra i reclama millores laborals. En un comunicat, el CESIF, sindicat majoritari del cos, confirma que fa gairebé dues dècades que pateixen greuges, entre ells un conveni que va expirar el 2009 i sense que s'hagi actualitzat les condicions econòmiques. Això, diuen, suposa una acumulació de pèrdues superiors als 400 euros bruts mensuals. A més, acusen el consistori de discriminació salarial respecte de la resta de funcionaris municipals. Des de l'Ajuntament afirmen que estan negociant i que confien arribar a un acord per resoldre la situació. I l'associació Amic i Ràdio Arrels impulsen una redacció transfronterera en català amb la col·laboració d'una vintena de periodistes i creadors de contingut de banda i banda dels Pirineus, amb l'objectiu d'intensificar la qualitat i la quantitat de notícies amb la mirada posada a nord i sud. La iniciativa Scat Media, que compta amb finançament europeu de Poctefa, es posarà en marxa aquest 2021 i tindrà una durada de 2 anys, tot i que els impulsors volen mantenir-ho més enllà del 2027. Entre els mitjans que hi participen hi ha mitjans escrits com el setmanari L'Empordà o la Semen d'Hugo Sillón, com ràdios com Ràdio Capital i Ràdio Arrels i televisions locals. I el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell arrenca aquest divendres la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, una de les primeres espases internacionals que tindrà la mostra musical d'aquest any. Ho farà amb totes les entrades exaurides perquè el concert del canadenc és un dels dos concerts que ja ha exhaurit totes les localitats. El director de Cap Roig, Juli Guiu, ha explicat que ja han venut més del 71% de les entrades disponibles i, per tant, pronostica una bona arrencada de la 26a edició. Això representa més de 31.000 entrades. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
5: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
4: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, entre soroll? Això és tot el que sentiràs.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
4: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

capital, les tenim totes. Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Olalà Comunicació.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Sóc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Sóc el terra amb l'herba seca.
1: I

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.